Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Sensei.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Basta, venga, yo le digo una cosa, hermano. Esto es un vallenato.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: don't mind. Mwah.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Això que no surti al vídeo.

0: la leche.
1: Ahora, ahora. Bravo, bravo.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

El tren mira la via, si tu penses i veus serves ja sabràs filosofia. Mil discursos, pocs recursos, és el pa de cada dia. Sols Espanya, qui ho diria, vol ser sola i no canvia. Monarquia, oligarquia, dictadura, cara dura, barret frigi, sense prestigi, i després vingué el prodigi. Una guerra que ho esguerra, un cabdill que adoptà un fill, un jove de molta empenta a qui li faltava un grill. Hi ha feixistes i papistes i un crepat de llargues llistes, rabassaires, mercenaris i gent que resa rosaris. Hi ha carlistes i marxistes i també alguns optimistes, policies i espies i gent que no té manies. I la no intervenció i los del real perdó. Segueix la llarga cursa que s'allarga i que s'escurça de cursaris i falsaris i visites a altres barris, els que passen la frontera fent el salt de la pantera, ben folrada la cartera, fotent tiros pel darrere, les rates de sagristia considerades gent pia. I ahir ves qui ho diria, fins i tot la meva tia.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

una llimona natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

rescue me? Uh-huh. Would you rescue me?

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

ください。

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Ahora, dale al play, dale al play.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: much. Little Anthony and the Imperials. Man has kind of a very, very interesting vocal styling, this without a doubt.
1: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem.

el dissabte a la ràdio. El dissabte a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a altres mitjançant aquestes ones de ràdio. Per tant, música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola, hola, amics, com esteu? Molt bon dia, benvinguts novament aquí en el Dissabtes a la Ràdio, aquest programa musical monogràfic. Un espai, per cert, que avui és el que havien de fer la setmana passada, que per causes personals es va haver de suspendre. Avui sí, avui dia 20 de juny de 2026 tenim aquest programa optimista, un programa alegre en cançons que quan vosaltres les escoltau vos estimulen, vos animen, teniu un millor dia, teniu ganes de ballar, estàu més optimistes. Això és el que volíem amb aquest espai que està a punt de començar. Moltíssimes gràcies per escoltar, moltíssimes gràcies per participar. Disculpau la setmana passada, però avui hi som. Salutacions de Miquel Mestre, Ginard, benvinguts.

I vos tenc que dir que avui tenim moltíssimes cançons, però jo les vull escoltar a totes. És aquest programa tan optimista que espero que vos servisqui en general per a tothom, per estar més contents i alegre. Tenim 42 cançons i, com és habitual, vos faig un petit pròleg. Només hi ha una cançó que ha estat demanada per dues persones. Més endavant les vos diré. Hi ha 4 artistes que fan doblete, que seran Queen, Charlotte Perrelli, Antònia Font i Abba.

0: Avui comencem el programa amb una cridada o amb un àudio d'en Juanita Ginart. Bon dia, Juanita. Na Juanita, òbviament, mos va enviar aquest àudio la setmana passada. Ha quedat obsolet perquè ha transcorregut una setmana des de que va parlar. Parlava de les festes de Sant Antoni de juny, de les festes del convent. Ha passat i també tenia una trista notícia que avui, fins i tot que fem aquest programa optimista, volen començar, per cert, amb aquesta trista notícia que ara escoltarem que mos diu na Juanita. I, per cert, abans d'escoltar-la, Juanita, també te donam els molts anys a tu, perquè sabem que la setmana passada, concretament, dia 12, va ser el teu aniversari. I també amb aquest àudio felicites una amiga teva que també va fer els anys aquesta setmana, que és na Maria Picasso, que també li donam els molts anys en retras. Ara sí, què tal, Juanita? Bon dia, benvinguda, mos contes totes aquestes novetats que havien de sortir la setmana passada.
1: Bon dia, Miquel, perdona, és que aquesta setmana m'havia fugit el cap, no havia pensat gens. Bé, avui, en primer lloc, vull dedicar aquesta cançó al tio Joan de la Carretó, que per desgràcia dissabte mos va deixar, i a la tia Maria. Tia, una besada molt forta i salut i força per seguir endavant, reina. La cançó és Te quiero, te quise y te querré, de Manolo Galván. Va, ara te diré les altres cançons. Eres toda una mujer, de Albert Hammond. I Carnaval, Carnaval, de Jordi Dan. Amb aquestes anirem un poc més alegres, però bueno. Bé, salut a tots els que salut cada setmana, especialment a tu, Miquel, i que passem bona setmana a tots, que no suben molt. Avui fa un dia molt bo. I fins dissabte aquí ve. Adeu. Ai, Miquel, perdona, que feia un descull molt gros. Vull saludar especialment i donar-li molts anys a Maria Picasso, que avui és el teu cumpleaños i que em pugui complir molts en salut. I nosaltres estem en festa del nostre barri de Sant Antoni de juny. Aquestes festes són molt guapes i no s'han de perdre perquè llàstima. Va. Bé, salut i tots els Sant Antonis que facin festa per Sant Antoni de Tubercó, que deien altres. Bé, molts anys de salut. Adéu.
0: Moltes gràcies, Juanita. També donem espèsame, evidentment, a Anna Maria, la viuda de l'amo Joan que mos va deixar. Persones entranyables, veïnat meus de tota la vida, també, tenc que dir. Començarem amb aquesta cançó trista, que justament coincideix amb aquest programa que nosaltres volíem fer alegre. Però ho farem tot d'una. Aquesta cançó que li dediquen a Juanita, que fa en Manolo Galván, és qui va ser cantant de Los Gritos, que també ja has desaparegut després de fer també una carrera en solitari i col·laborar en la Cristina dels Stop, per cert, en qualque dueto, que mos fa aquest tema Te quise, te quiero y te querré.

0: I ara sí, tancant la porta a la tristor, tancant la porta al pessimisme, perquè feim tot el contrari, aquest programa optimista i alegre que volem fer a partir d'ara. Abans, una salutació ràpida de l'SketchUp i començant tot d'una amb aquesta col·lecció de cançons que estic segur que vos agradaran moltíssim i vos estimularan aquest dematí.
1: Y mandamos muchos besitos para Radio Arta Municipal.

Idò, ja han tingut la primera de les dues cançons que mos oferirà aquesta increïble banda britànica que se diuen Queen, en Freddie Mercury. Tema que mos havia demanat a Margalida Sureda. Bon dia, Margalida, com estàs? Una cançó que diuen els entesos musicals que està considerada com la més emotiva i poderosa de la discografia de Queen. La va composar en Brian May, tot i que està firmada per els grups, la va composar en Brian May per en Freddie Mercury, que estava ja en els darrers temps de la seva vida. És trista, és una mescla de Show Must Go On. L'espectacle ha de continuar, va sortir dins l'àlbum Innuendo l'any 91, concretament 6 setmanes abans de morir en Freddie Mercury. Seguim, perquè aquest programa de Boeda s'ha molt alegre de ser cançons que mos motiven, i en Fernando Broncano li motiva aquesta d'un títol, a més, super optimista. Hoy todo va a salirme bien. Estem en el 2008 i l'homos farà El Arrebato. El Arrebato és un Francisco Javier Labandón Pérez de Sevilla, que cantautor espanyol de rumba pop i flamenc. Bon dia, Fernando. Avui estic segur de que per tot vosaltres les coses vos sortiran bé. Hoy todo va a salirme bien.

I ara rebem a la cantant solista que també farà doblete en el dia d'avui, que és dissabte a la ràdio, és la cantant sueca Charlotte Perrelli. Li diuen ara Charlotte Perrelli, però en realitat era coneguda artísticament abans com a Charlotte Nilsson i va guanyar el Festival d'Eurovisió per Suècia en el 99. Ara l'escoltarem ja en sa versió de Perrelli, és a dir, quan se va casar va agafar el nom de Charlotte Perrelli, és aquesta cantant que compta en 51 anys, i el títol de la cançó que mos ha demanat, per cert, en Emilio Cartagena, que diu que l'estimula sempre. Buenos días, Emilio, com estàs? Des d'Elx. La va treure en el 2021. Still Young, que se tradueix com a encara jove. Ella és la primera de les dues intervencions, en aquest cas com a Charlotte Perrelli, de Charlotte Nilsson.

I seguim amb els artistes o grups que fan el doblet en el dia d'avui. I ara arriba la banda mallorquina Antònia Font, extraordinari banda, popular banda, formats l'any 1997. En Pau de Bon és el cantant. Tema que ens ha demanat Nandi, que pertany a l'àlbum, exitós àlbum, per cert, Lamparetes, que varen treure en el 2011 amb aquesta cançó, Calgary 88, una curiosa i emotiva història. Gràcies, Andy.

Morena en Capa Sabadell, ja viu en Javier Valenzuela. Buenos días, Javier, com estàs? En Javier també mos ha demanat aquestes tres cançons que el motiven, cançons que quan les escolta tot d'una està més alegre. I ara tornen uns altres que també faran doblete. No cal que els presentem, però bueno, tornem a Suècia amb aquest gran grup que se diuen ABBA, amb en Benny, Björk, Aneta i Frida. El tema que mos ha demanat en Javier va sortir l'any 1976, va ser número 1 al Regne Unit, Austràlia, Estats Units, el Japó, Mèxic, Canadà, Països Baixos, Alemanya, Bèlgica, Irlanda i la pròpia Suècia. I se tracta d'aquest Dancing Queen o Reina del Ball o Reina Ballarina. Gran èxit d'un tema que va composar Benny Andersson, Björk Ulvaeus en la col·laboració de Stig Andersson. Va primera de les dues cançons que tindrem avui.

Bona, anem a Serenyassa, ja tenim en Miquel Campaner. Molt bon dia, Miquel, com estàs? En Miquel m'haurà fet la seva particular selecció de temes que li agraden, que l'animen, que l'estimulen, que li posen de bon humor. I hem de dir, Miquel, que m'haurà sorprès amb aquesta primera petició que escoltarem ara. La veritat és que sí, m'haurà sorprès perquè és una cançó molt desconeguda dins aquest espai dels dissabtes a la ràdio. Per una banda, t'ho agraïm perquè així la gent té l'oportunitat de poder-la escoltar, que segur l'ha escoltada qualque vegada. Tornem a Eurovisió, on anem al Festival d'Eurovisió del 69, l'única vegada que s'ha celebrat a Madrid i que va comptar amb les quatre guanyadores famoses. Però en Miquel no en vol cap d'elles, sinó que vol a la representació de Jugoslàvia, l'antiga Jugoslàvia, que a més varen cantar en el primer lloc amb aquesta cançó, que és la cançó que vol en Miquel i que escoltarem. És molt difícil de pronunciar en serbi, és aquest Pozdrav svihetu, que significa hola al mundo, i que faran Nivan acompanyat d'EMS. Varen quedar a la posició número 13 i varen tenir 5 puntets en aquest festival.

I avui sí que hem de dir que les cançons estrangeres dominen aquest programa d'avui de cançons optimistes, de bon humor, positives. En tenim una altra, una gran banda dels Estats Units que se diuen Eagles, una formació que es va fundar en aquell país, concretament a Los Angeles, a l'any 1971. La cançó La Demanada, entre les seves tres, en Bernat Ditó des de Ciutat. Bon dia, Bernat, moltes gràcies per estar amb nosaltres. I se titula Take it easy. És un títol que se pot traduir com a Agafeu en calma. El són Eagles.

0: I aquesta setmana, en aquest programa que jo vaig dir que era senzill, i per aventura s'ha complicat més descompte perquè a l'hora de triar tres cançons, com que n'hi ha tantíssimes, no sé si mos han quedat molt curts. Jo, a mi me resultaria bastant difícil triar-ne només tres, perquè n'hi ha moltíssimes. Però avui tenim una col·lecció impressionant de temes optimistes. Saludam en Andreu, que està aquesta setmana amb nosaltres. Bon dia, Andreu, moltes gràcies. Primer tema que rompem el que hem fet fins ara, segurament. El tema darrer que hem escoltat era The Eagles, de l'any 1972, que no ho havia dit, i ara pegarem un vot amb un tema de 2025 de l'any passat que mos farà una artista japonesa que li diuen Ado, nascuda a Tòquio, que té 23 anys. El tema que mos ha demanat n'Andreu, d'aquestes cançons optimistes, alegres i que a ell li motiven, és aquesta de títol Bouquet for me, que se pot traduir com a un ram per mi.
1: Arigato.

0: Li Diven Belgian Artist amb nosaltres de Viva Veu, com cada setmana. Com estàs? Bon dia, Bel.
1: Bon dia, Miquel, i Radio Hortà, de Radio Hortà. Bueno, aquestes no són la mateixa diferència. Hi ha diferències, les que són que t'agraden més, les que són que t'agraden més, bailen un poquet. Però vinga, mira, te diré. El Mambo número 5, aquesta quan la sents te farà mal ganes de moure-te. La de Mamma Mia, que també. I llavors s'ha d'anar a l'Alaska. No? Un perill que és a qui em ve importar el que... Eh? Aquestes tres. Val. Vinga. Saludo a tothom i quan la sentiguem mourem un poquet. Almenys. Vinga. Adéu.
0: Moltes gràcies, Bel. Efectivament, hi ha diferència. Poden ser les cançons preferides o no, sinó que són cançons, el que diu tu, que tot d'una cop les escoltes, te fan ballir. Hi ha hagut qualque gent que també m'ha dit el mateix, cançons que te fan ballar perquè són les que estimulen més que una cançó trista que segurament no t'animaria massa, Norbera. Vinga, doncs, anirem a ballar, si voleu, amb aquest tema que és tot un himne que farà Nalaska i Dinarama, aquest grup formats l'any 1990.

1982 per Carlos Berlanga, Nacho Canut i Nalaska, Olvido Gara, varen gravar aquest tema l'any 1986. A qui li importa, que també va ser número 1 aquest any a Espanya, concretament a partir del 22 de novembre.

Arriba el torn de saludar a Maria Mestre, que també està amb nosaltres aquesta setmana. Bon dia, Maria, moltes gràcies. I na Maria mos ha triat tres cançons que a ella la fan ballar. Mos de una d'elles que escoltarem és aquesta que mos farà Sam Cooke. Aquest és el nom artístic de Samuel Cooke, nascut a Clarksdale, en Mississippi, l'any 31. Mos va deixar jovencíssim a l'any 64, a l'edat de 33 anys, d'un tir, d'un tret, d'una ferida d'arma de foc. Sam Cooke té aquest tema que va ser un gran èxit gravat en el 60, que se titula Wonderful World, el món meravellós, que també de vegades se coneix com a What a Wonderful World. What a està entre parèntesis i no té res a veure amb aquella cançó de Louis Armstrong del 68, que se titula lo mateix. Aquesta Wonderful World, com deia, va sortir a l'any 60. Sam Cooke.

No, i avui m'estic fixant en la música sueca, té gran repercussió perquè tenim el doblete d'ABBA, tenim el doblete de Charlotte Nilsson o Charlotte Perrelli i ara tenim un altre cantant que ve d'allà, com és Lorin. Saludam en primer lloc, eren Pep, des de Ciutat, Pep, com estàs? I na Lorin hem de dir que és na Lorin Sinep Norata Lahoui, nascuda a Estocolmo, d'origen marroquí, cantant, compositora i productora, que ha guanyat dues vegades el Festival d'Eurovisió per Suècia en el 2012 i després va repetir en el 2023. En el 2012 va guanyar amb aquest tema, que és una de les cançons més exitoses de la història de la música d'Eurovisió, Euphoria, que és la cançó que mos ha demanat en Pep i que va composar en Thomas Chisson i Peter Bostrom, clàssics participants del Melody Festival i d'Eurovisió.

0: Lídia Magdalena Gili també està en altres de Viva Veu, com cada setmana. Benvinguda, Magdalena, què tal? Com estàs?
1: Bon dia, Miquel, com va? T'envio un saludo a tu, tots els oients i els participants de la ràdio. I ara te diré les cançons. Vivir mi vida, per Marc Anthony. Zapatillas, per Dani Martín. I sobreviviré, per la Gloria Gaynor. Fins un altre, que passeu tots un bon cap de setmana. Adeu.
0: Moltes gràcies, Magdalena. Bon cap de setmana també per tu. Anem amb un tema d'aquests animosos, d'aquests alegres, optimistes, en aquest cas, els teus, la teva selecció personal. Començam amb en Marc Anthony, que és en Marco Antonio Muñiz, nascut a Nova York, aquest cantant que fa salsa, bolero, balada i pop llatí, i també música tropical. La poden el rei de la salsa, el Flaco de Oro, aquest títol que mos ha demanat na Magdalena, se titula Vivir mi vida i va sortir en el 2012. L'igual que aquesta darrera que acabem d'escoltar, de na Lorin.

I ara volem donar les gràcies per la seva participació a un amic que de tant en tant està amb nosaltres, de vegades fa feina per la zona i mos ha escoltat, és en Julián que viu a Llubí. Com estàs, Julián? Gràcies per estar con nosotros. Ha dit una selecció de tres cançons optimistes, com aquesta que li posarem ara tot d'una, Eye of the Tiger, una cançó de hard rock del grup dels Estats Units, Survivor, que va sortir l'any 1982 i que després va sortir com a banda sonora de la pel·lícula d'en Sylvester Stallone, Rocky 3. Moltíssimes gràcies, Julián. Survivor!

aquests han estat els espectaculars Survivor amb aquest Eye of the Tiger, que va ser, per cert, que no ho havia dit, número 1 a Espanya a partir del setembre d'aquest any 1982, durant dues setmanes.

Arriba el moment en el que vos tenc que començar a dir el tema per la setmana que ve, si voleu estar aquí nosaltres, si voleu jugar. Atenció, farem un programa no de cercar cançons aquest pic, sinó de cercar artistes. Però concretament, atenció, hauran de ser duos o trios, d'acord? Grups, però que en aquest cas han de ser duos, o que han de ser tres trios. Els de 4, 5, 6 i més membres ja els farem més endavant com a grups, d'acord? Heu de dir els vostres tres noms, poden ser espanyols, mallorquins, estrangers, francesos, anglesos, nord-americans, d'allà on sigui, de qualsevol època. Les heu de dir, per favor, el més aviat possible, abans sempre de dimecres, via Facebook, pàgina de Miquel Mestre, Ginart.

Tenim preparada ja la segona cançó per na Juanita Ginard. Bon dia una altra vegada, Juanita. I sabem que a na Juanita li encanten els darrers dies, tot i que estiguem ja pràcticament en estiu, que per cert, comença demà oficialment. I doi, a na Juanita, que li encanta desfressar-se, mos ha triat un tema per recordar el carnaval i mos ha demanat aquest tema que va gravar el cantant francès però fincat a Espanya pràcticament tota la vida, com era George Mayer Dahan, nascut a París, l'any 40 mos va deixar a l'edat de 81 anys a Majadahonda, a Madrid. En Georgi Dan era el nom artístic del rei de ses cançons alegres, divertides, optimistes més que ningú. Estem en el 83 amb aquesta, que és la segona cançó que ha triat na Juanita, si la voleu ballar també, Carnaval, Carnaval.

Alegria, això és el que vols, volem desitjar a tots vosaltres que escoltava aquest programa d'avui dels dissabtes a la ràdio, i és la com us ha cantat Antònia Font, que així han fet el doblet en el dia d'avui amb un tema que va sortir en el 2022 de gran èxit i la seva discografia. I l'única cançó que us havia demanat per aquest programa optimista, na Cuca Ginart. Bon dia, Cuca, com estàs? Pues moltíssimes gràcies. I com que només has dit una cançó, ja t'ho desitjaré, que passis un gran cap de setmana. Seguim, començarem el que podríem denominar la segona ronda. Tornant a saludar en Fernando Broncano. Bon dia una altra vegada, Fernando. Ja te tenim preparada la segona cançó que mos du a la música de Héroes del Silencio, un grup de Saragossa legendari de rock, hard rock, post-punk, que varen debutar en el 94 i que tenen en Enrique Bunbury com a cantant i compositor i líder. Per cert, la revista Billboard l'ha definit com una de les grans figures de la música en espanyol, en el polifacètic, i de gran personalitat, Enrique Bunbury. El tema és de l'any 1990, la cançó que ha demanat en Fernando, i se titula Maldito Duende, una de les grans cançons de Héroes del Silencio, que també estimulen o animen o omplen d'optimisme en Fernando, que escoltam.

Tornant a saludar en Andy. Bon dia, Andy, com estàs? Ja te tenim preparada la teva segona cançó. Els més fidels seguidors d'aquest programa dissabtes a la ràdio hauran descobert que en Andy és un admirador, a part del rock, com tots sabeu, també de la música del País Basc. I avui mos dona l'oportunitat d'escoltar una banda que s'estrena dins d'aquest espai dels dissabtes a la ràdio. Se diuen Cea Mais, que és el nom científic del maïs, formats a Bilbao l'any 1997, en Nasser Basabe, Rubén González, Iñaki Imaz, i la cantant que és Ayora Rentería. El tema va sortir en el 2010 dins un àlbum que se deia Era. El títol és aquest, que no sé si ho pronunciaré massa bé amb euskera, Negua Joan Data, que significa l'hivern se n'ha anat.

La segona cançó que mos ha demanat en Magdalena Gili, bon dia una altra vegada, Magdalena, mos du la música que feia en El Canto del Loco. Ella mos havia dit la cançó Zapatillas, un títol que va sortir originalment en el 2005 i que va ser número 1 a Espanya en el mes de juliol al llarg de dues setmanes d'aquesta formació que liderava en Dani Martín. De fet, en Magdalena mos havia demanat en Dani Martín, però en petit comitè i de manera personal li vaig demanar que t'estimes més en Dani Martín o El Canto del Loco, m'ha dit, m'és indiferent perquè a totes dues versions, òbviament, canta el cantant Dani Martín, que és el cantant del El Canto del Loco, van de deixar-los i començar una carrera en solitari. El Canto del Loco varen debutar el 94, aquesta cançó, com deies, des 2005, Zapatillas, número 1 a Espanya, en el mes de juliol, durant dues setmanes.

Mon anam amb música britànica, mon anam amb música dels anys 80, però abans tenc que demanar disculpes perquè sembla que han tornat a tenir algun problema de so que darrerament mos està espanyant una mica aquests programes. Disculpeu, ara ja sembla que la cosa ja funciona llatina. El que vos deia, mon anam a la dècada del 80, mon anam a Gran Bretanya, mon anam en la segona cançó que ha demanat na Margalida, Margalida, Margalida Sobreda, bon dia una altra vegada, Margalida, i escoltarem el grup Wham, que eren un duo britànic de música nou romàntic o soft rocks formats pel malograt George Michael i n'Andrew Ridgeley. Varen debutar en el 81 i van estar fins al 86, que se varen separar, i en George va seguir una trajectòria en solitari. La cançó que mos ha demanat en Margalida se titula Wake Me Up Before You Go Go, és un gran èxit d'aquesta formació, una de les seves cançons de més popularitat, que significa despertem abans que te'n vagis. Estem en el 84.

Tornem a ser enllaça, saludem en Miquel Campaner novament, bon dia una altra vegada, Miquel. En Miquel mos dona l'oportunitat d'escoltar un tema de l'any 1968, en sa versió del 68, que varen fer los paios, que eren quatre quan varen començar, amics de Sevilla, Eduardo Rodríguez Rodway, Luis Javier Moreno Salguero, José Moreno Hurtado i Rafael León. Després tot d'una, es cap d'espot temps, varen quedar amb un trio, que és quan varen tenir més èxit. En Eduardo Rodríguez Rodway va formar després, en els 70, la banda Triana. Estem en el 68, encara no havien tingut el seu gran èxit Maria Isabel, aquella cançó d'estiu que va sortir en el 69 i que va ser 15 setmanes, número 1 Espanya, tot un rècord. Anem amb un tema, però, que varen gravar d'en Bob Dylan, un tema que cantaven a Joan Baez, que se diu Farewell Angelina, i que aquí varen traduir com a Adiós Angelina. Anem amb la música de Los Paios, que feien rumba o pop llatí, any 1968, una personalíssima versió d'aquest tema de Dylan.

Per ara aquesta segona cançó de la teva llista és aquesta que se titula Monash Daydream, que significa somni de lluna i que mos farà Sigui Stardust de Chameleon of Rock, etc. El Duque Blanco és David Bowie. David Robert Jones, nascut a Londres en el 47, mos va deixar a Nova York a l'edat de 69 anys en el 2016. Aquest tema el va gravar l'any 72 i és una de les cançons que ha demanat en Andreu, la seva segona concretament, que ja sona.

Mos ha dit Emilio Cartagena, que viva ells. Buenos días, Emilio. És la segona cançó, ja sé que anunciarem d'aquí breu moment. Mos ha dit Emilio que cada vegada que l'escolta l'omp d'alegria i d'ànim per passar el dia. I és aquesta cançó que va composar l'argentí Palito Ortega i que va cantar i versionar a l'any 1968 Mar i Sol, Josefa Flores, Flores González, aquestes setes. Josefa Flores González, nascuda a Màlaga, i és aquesta cantant popularíssima, una estrella infantil i una gran actriu també del cinema i de la cançó. Té ja 78 anys, es va retirar jove, va estar del 60 fins al 85, i aquesta cançó, com deia, la va gravar en el 68, una cançó que tothom recorda com sona. Mirau el temps que ha passat, estic seguríssim que tot sabeu la lletra d'aquest tema de Marisol, que sona ja Corazón Contento.

Vos tondi el tema de la setmana que ve, atenció, no haurem de cercar cançons, sinó que haurem de cercar duos o trios. És a dir, dedicarem el programa en aquestes formacions musicals, ja siguin un duo, un dueto, no dueto, duo, duo original, no artistes que col·laboren qualque vegada fent un disc homenatge a qualcú i canten junts. No, no, han de ser un duo o un trio que se varen dedicar des de sempre per, o personalment, aleshores que me direu, aquest grup que se dedicaven així a actuar de manera professional com a duo o trio. No sé si vos hem buat. D'acord? Qualsevol país, qualsevol època, qualsevol estil. Abans, per favor, de dimecres. Pàgina de Miquel Mestre Ginart de Facebook. Recordeu que també heu de dir fins a tres noms.

Mos ha acompanyat a la segona cançó que havia demanat des de Ciutat en Bernat Dito, bon dia una altra vegada Bernat, era Bob Seger, Robert Clark Bob Seger, un cantant, compositor, guitarrista i pianista dels Estats Units. Té a l'actualitat 81 anys, va néixer a Lincoln Park, a Michigan, i aquest tema era de l'any 1978. Estava acompanyat de la formació The Silver Bullet Band, es titula All Time Rock and Roll, que se tradueix com a el rock and roll de la vella època. Seguim, continuant la segona cançó que ha demanat en Javier Valenzuela des de Sabadell. Bon dia una altra vegada, Javi, com estàs? Mos du la música espanyola d'una cantant malaguenya d'Estepona, que li diuen Ana Mena Rojas, nom artístic Ana Mena, una cantant i actriu i també modelo espanyola que va debutar dins el món artístic des del 2006, fa pop espanyol, pop electrònic, dance, pop, soul, reggaeton, etc. Ha gravat dos àlbums. La cançó, com us ha demanat en Javier, pertany a aquest segon que va gravar en el 2003, se titula Bello Drama, i la cançó que l'estimula, que l'anima i que l'omp d'optimisme és aquesta que Nana Mena canta, Música Ligera, Música Ligera.

Segona cançó que mos ha demanat en Maria Mestre. Bon dia una altra vegada, Maria, que mos du a la música d'un genial artista que li diuen Bruno Mars, de nom real Peter Jean Hernández, nascut a Honolulu, a Hawaii, té 40 anys, va debutar en el 90 i fa des del pop, rhythm and blues, reggae, hip-hop, etc. L'àlbum el va treure en el 2010, se diu Doo-Wops and Hooligans. La cançó que mos demana en Maria és aquesta, Just the Way You Are, que se pot traduir com Tal com ets. Ell és Bruno Mars.

La segona cançó que ha demanat en Julián des de Llubí, tot i que era per Artà quan va participar, és aquesta que permet el doblete de Queen, aquesta formidable banda britànica de Freddie Mercury. La cançó és una cançó tot un himne, We are the champions, nosaltres som els campions, i que és una de les cançons més populars i celebèrrimes i un dels grans himnes de la història del rock. Va sortir dins l'àlbum News of the World en el 77 i la va composar el propi Freddie Mercury. Aquesta cançó va ser número 2, va quedar al lloc número 2 a Anglaterra i quarta del Billboard Hot dels Estats Units. Més curiositats, en el 2009 We Are the Champions va ser inclosa dins el Premi del Saló de la Fama dels Grammy i en el 2005 una enquesta mundial organitzada per Sony Ericsson va ser elegida com a la cançó preferida. We are the champions, a més és un himne que canten a qualsevol esports i en Julián mos ha dit que aquesta temporada l'ha cantada perquè és un seguidor del Barça i aquesta setmana, bueno, aquesta lliga ha tingut la sort de poder entonar aquest himne mundial de Queen que ara escoltarem com a celebració per el triomf a la lliga del Futbol Club Barcelona.

0: Vos he comentat que demà comença oficialment aquest estiu 2026. Mare meva, però astronòmicament ja fa un bon grapat de dies que tenim una calorassa. I diuen que aquest cap de setmana encara pujarà moltíssim més. Mos haurem de protegir, mare meva. Bueno, parlant de l'estiu, mon anem a un altre estiu, una d'aquestes cançons d'estiu, però en aquest cas del 99, va ser número 1 a Espanya, aquest tema que ara escoltarem el mes d'agost, concretament a partir del dia 28. L'artista li diuen Lou Vega, de nom real David Lou Vega Valemessi, nascut a Múnich, Alemanya, es conegut com a Lou Vega, que és aquest cantant alemany, que se va fer popularíssim amb aquesta versió d'un mambo del famós director i músic cubà Pérez Prado, Mambo número 5, que va sortir en el 99 amb uns arranjaments irresistibles que te feien ballar sí o sí. Això és el que mos diu també Nabel Ginard, vol dir una altra vegada Nabel, perquè és la cançó segona que ha elegida ella. Mambo número 5, A Little Bit Off, ella és Lou Vega, any 1999.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Vos pareix que compleix la funció prevista avui amb aquestes cançons optimistes d'aquest programa? Jo espero que sí, perquè tot el que surt te fa alegrar una miqueta aquest dematí de dissabte. Saludem en Pep des de ciutat. En Pep mos ha dit que aquesta cançó, tot i que no és una cançó massa alegre, diu que li du molts records i que l'anima i li dona ànim. L'escoltarem. El son de Drifters i m'ho anirem a l'any 1962. The Drifters, aquest grup, veteraníssim grup, que encara actuen, evidentment han canviat molt de membres, dels Estats Units, de Nova York, formant ni menys ni manco que l'any 53 fan pop, soul, rhythm and blues, o doo-doo-wop. El tema és un tema que també ha gravat altres artistes, han gravat altres artistes com en Michael Bublé, però en Pep volia la versió original de The Drifters, que va sortir aquest any 62. Save the Last Dance for Me, guardem el darrer ball, o guardem l'últim ball, el son de Drifters.

I per tercera vegada ja vos repeteix que el tema per la setmana que ve no hem de cercar cançons en aquesta oportunitat, sinó que hem de cercar duos o trios, és a dir, homenatge en els artistes en general. En aquest cas començam en sos duos o trios, de qualsevol temps, qualsevol època, qualsevol estil, i també podeu arribar fins a 3 per persona. Amb un participau, dues millor i 3 perfectes, es topa, no podeu superar aquesta xifra. Molt d'enviar missatges privats, si pot ser, per Facebook, pàgina de Miquel Mestre Ginart, o si no vos va bé d'aquesta manera, m'escriviu directament en el mur, i també, òbviament, la gent més atrevida que envia el missatge d'àudio, la gent la pot escoltar.

Sempre vens a cim, cantat en portuguès, és aquest darrer tema que hem escoltat, la tercera cançó que havia demanat Nandi. Bon dia, Andy. Molt bon cap de setmana, completant la llista i començant la segona ronda. Era na Magali Sare, Magali Ceceilare, coneguda en nom artista de Magali Sare, una cantant de Barcelona nascuda en el 91, i que ha fet dueto aquest tema amb en Salvador Sobral, aquest músic i cantant de Portugal que va guanyar, per cert, el Festival d'Eurovisió de 2017. Sempre vens així, és la cançó que l'agrada, que l'alegra es de matí en Andy i que l'hem escoltat fa un momentet. Per cert, hem de dir que tenim molt d'artistes relacionats avui en el Festival d'Eurovisió, fins i tot tenim guanyadors. Tenim en Charlotte Nilsson, que és guanyadora, que escoltarem d'aquí breus instants. Hem tingut ABBA, els atendrem encara, en Salvador Sobral, i encara sembla que me ne queda qualcun. Tots aquests artistes que han estat o han passat per Eurovisió. Ah, sí, i encara en tenim un altre que després vos diré. És un bon lloc de plataforma mundial, aquest festival, que de vegades és polèmic.

Mos ha acompanyat en aquests darrers 3 minuts la música d'en Albert Louis Hammond, nascut a Londres, conegut artísticament com a Albert Hammond, aquest cantant, compositor, productor britànic, veteraníssim ja de 82 anys amb aquesta cançó que va gravar en castellà en el 77 i que va ser número 1 a Espanya durant 2 setmanes, en el mes de juliol. Tema que havia demanat a Juanita Ginar que li completant la llista. Bon cap de setmana, Juanita. A més, sabem que aquest tema li dona molta alegria i li du molt de records a la Juanita, perquè a més és la seva cançó preferida i sempre que pot la mos demana. Seguim avançant, bon anam en Andreu Schulz, li completant la llista ja també. Andreu, bon cap de setmana amb un grup de Gandia que se diu La Raïz, fan ska, punk, rap, hip-hop, etc. Rigue, amb un tema de 2012 amb un títol curiós, El tren Huracán.

canviant d'estil, monen amb els Estats Units. Bé, de fet, monen podem anar a qualsevol part del món perquè aquesta cançó va ser un èxit internacional, però de fet sé que la mos cantarà és d'allà, d'Estats Units. Gloria Fowles, nom artístic. Gloria Gaynor, de Newark, New Jersey. Té ja 82 anys, va debutar en 66, música disco, soul, rhythm and blues, etc. Tema espectacular del 78, I Will Survive, Sobreviviré, que va ser un èxit, com deia, mundial, i que compleix avui la funció de completar les llistes d'Anna Marilida Sureda i d'Anna Magdalena Gili. Bon dia a totes dues, bon cap de setmana, perquè és l'única cançó que heu demanat totes dues que vos anima, que vos omp d'optimisme, com a moltíssima gent. Gloria Gaynor. Ara sí, sembla que la Raïs volien tornar a ocupar aquell lloc dins aquest espai. Ara sí, Gloria Gaynor, I Will Survive.

arriba el doblete de la formació sueca ABBA amb un tema que mos ha demanat en Bel Ginart. Molt bon cap de setmana, Bel, la seva tercera cançó. Mamma mia, aquesta és la cançó que després se va convertir en un musical i en pel·lícula. Mamma mia, tema d'ABBA llançat a l'any 1975. Atenció, va ser número 1 a Regne Unit, Austràlia, Mèxic, Suïssa. Va arribar els dos a Bèlgica, Noruega, Nova Zelanda, els tres a Àustria, Portugal, el número 5 a Sud-àfrica, Corea del Sur, i a Espanya va arribar en 9. Mamma mia, un gran èxit que després, com dèiem, se va convertir en so musical que havien publicat el grup suec, en Benny, na Frida, en Björk i na Neta. Tema que fa el doblete d'ABBA, aquest grup suec, aquest programa optimista que mos ha demanat Nabel i que escoltam.

I a part de molt d'artistes relacionats amb Eurovisió, també hem estat donant compte de que hi ha molt d'artistes, evidentment, relacionats amb Suècia. Han tingut ara fa una estona, han tingut en Charlotte Perrelli, la tindrem prestat una altra vegada, i ara tenim una banda que també són suecs, que se diuen Europe. Tercera cançó que mos ha demanat en Julián, que des de Llubí ha participat aquesta setmana, i direm que Europe és aquesta banda sueca de rock que es varen formar a Upplands Väsby l'any 1979. Van estar fins al 92, després se van retirar 7 anys i varen retornar actualment. Encara actuen, aquesta és la seva cançó més exitosa. Va sortir el 86, aquí a Espanya va ser número 1, el 28 de febrer concretament del 87, durant una setmana, al final del compte enrere de Final Countdown, un tema d'Europe.

Tercera cançó que ha demanat en Fernando Broncano. Molt bon cap de setmana, Fernando. Què mos diu que avui pot ser un gran dia? Jo, de fet, espero que així hagi estat fins aleshores i que ho continuïs en tot el dia. I això mos cantarà en Joan Manuel Serrat. Què hem de dir de Joan Manuel Serrat, del noi del poble sec, que té 82 anys, o també la poden el nano. Va estar actiu del 65 fins al 2022, cantautor, compositor, guitarrista, escritor i actor. Aquesta cançó va sortir tant en senzill com a àlbum. L'àlbum se titulava En Tránsitos, estem a l'any 1981, i també va sortir en senzill com a cara B de A Quien Corresponda, que és un senzill que va sortir estret d'aquest treball. Espero que hagi estat un gran dia, com he dit abans. Ell és Joan Manuel Serrat, amb aquest tema optimista i d'autoconscienciació.

formats a Detroit, als Estats Units, a l'any 1959. The Temptations és un grup vocal que està considerat un dels més exitosos de la història de la música. Ha venut de dotzenes de milions d'àlbums. Fan rhythm and blues, soul, funk, doo-wop, rock, etc. Estan en actiu encara ara en diferents membres, òbviament al llarg de tantíssims anys. La cançó l'ha demanada a Maria Mestre com a la seva tercera. Bon dia una altra vegada, Maria, molt bon cap de setmana. La cançó que ha elegida va sortir en el 65 i se titula My Girl, un tema que varen composar en Smokey Robinson i en Ronald White, que eren membres d'una altra formació que s'anomenen The Miracles. La varen gravar el 1964, però va ser un gran èxit en el 65. La meva lota, oh, My Girl, Temptations.

Tornem a Elx, a Elche. Allà viu en Emilio Cartagena. Que tinguis molt bon cap de setmana, Emilio, i gràcies per estar amb nosaltres. Cal agir com a tercera cançó el doblete de na Charlotte Perrelli, que aleshores, estem en el 99, encara s'anomenava Charlotte Nilsson, sueca, que va representar a Suècia i va guanyar en el Festival d'Eurovisió d'aquest any, del 99, un festival que, per cert, es va celebrar a Israel el 29 de maig del 99, a Jerusalén, concretament. El tema se titula, és una cançó molt alegre, molt sueca, que te dona ànims. Jo també m'incloc dins aquesta manera d'escoltar aquest tema o de disfrutar-lo. Take me to your heaven, dum el teu cel. Ella és Charlotte Nilsson, abans de convertir-se en Charlotte Perrelli.

Whatever You Want és el títol d'aquesta cançó que escoltarem, que cobreix la llista d'en Bernat Ditó des de Ciutat. Molt bon cap de setmana, Bernat, i moltes gràcies. I mos farà una banda popularíssima, ja també molt veterana, que se diuen Status Quo, banda britànica de rock, formats a Londres en el 62, ni menys ni manco, pel guitarrista i vocalista Francis Rossi i el baixista Alan Lancaster. Eren els membres principals. Fan rock, hard rock, blues rock, rock psicodèlic, etc. Estan en batiu i van treure aquest tema, que és una de les cançons més populars, l'any 1979, Whatever You Want, com he dit abans, que té un ritme molt frenètic que te contagia, i se titula Lo que tu vulguis, lo que vals, més ben dit, Status Quo.

La tercera cançó triada per Miquel Campaner. Molt bon cap de setmana, Miquel. És aquesta que mos durà a la dècada del 69, concretament en el 68, amb una formació espanyola, però que cantaven molt de temes en anglès, sedent Los Iberos, aquest nom tan de la península ibèrica. Aquesta banda espanyola de rocs eren originaris de Torremolinos, de Màlaga, i es varen fundar l'any 1966, però només van estar fins al 73. Eren Enrique Lozano, Adolfo Rodríguez, Enrique Pérez Santana, Pepe Castillo Ruiz, Diego Cascado i Cristóbal de Haro. Varen sofrir al llarg d'aquest parell d'anys un parell de canvis. Feien rock, feien beat, feien psicodèlia o pop barroc. Aquesta és una de les seves cançons més famoses. Va sortir en senzill en el 68, en anglès, Summertime Girl, aquesta lota d'estiu que ha demanat en Miquel Campaner, Los Iberos.

Bueno, tornem a Sabadell. En Javier Valenzuela mos ha triat aquesta cançó que sonarà tot d'una, la seva tercera. Molt bon cap de setmana, Javi, moltes gràcies, que mos torna a dur a una cantant solista i també a una cantant relacionada amb Eurovisió, perquè va participar en representació d'Inglaterra, de Gran Bretanya, l'any 74. I se tracta d'Anna Olivia Newton-John, malograda artista de nom real Dame Olivia Newton-John, nascuda a Cambridge en el 48. Mos va deixar de càncer de pit a l'edat de 73 anys en el 2022. Aquesta cantant, compositora, actriu i també activista, popularíssima, gràcies en aquella fantàstica pel·lícula que va fer amb en John Travolta, Gris, com tots sabeu. Però després va voler repetir encara amb una altra pel·lícula que se deia Xanadu, on la banda sonora és aquesta cançó del mateix títol que mos ha demanat en Javier i que varen composar la Electric Light Orchestra. Va sortir en el 80 i és una cançó també molt alegre que fa Olivia Newton-John, que recordam en aquest espai d'avui també.

I doncs aquest és el tema Xanadu, que no ve dit per cert, però va ser número 1 a Espanya del 8 de novembre al 22 durant 3 setmanes aquest any 1980 d'aquesta cantant britànica. I que acabarem el programa d'avui precisament a Anglaterra, novament, amb aquesta banda que mos ha demanat en Pep des de ciutat. Bon cap de setmana, Pep, moltíssimes gràcies. Una banda que se diuen Coldplay, formats a Londres l'any 97, amb el cantant i pianista Chris Martin, en Johnny Buckland, Guy Berryman, Will Champion i Phil Harvey. Van debutar en el 97 com de fan post-rock, rock alternatiu, Britpop, pop, etc. Aquesta cançó és una cançó exitosa a nivell mundial, va sortir en el 2008, ha estat número moltíssim de llocs i és una cançó super optimista que també te contagia des del primer moment. Un gran tema que acabarà per cloure el programa en el dia d'avui d'aquestes cançons que mos estimulaven, que mos donen ànim, que mos alegren aquest dematí de dissabte. Coldplay, viva la vida!

I fins aquí, amics, aquest programa d'avui del Dissabtes a la Ràdio, que ha estat una miqueta més llarg, que volíem posar totes les cançons. Jo espero que, efectivament, vos hagi motivat aquest dematí de dissabte, perquè han estat cançons que, a veure, te fan moure, t'estimulen, t'omplen d'alegria i de goig, que és el que nosaltres volíem en aquest programa d'avui. Que passeu un gran cap de setmana, el tanto se calor que s'esperen temperatures exagerades, protegiu-vos, evidentment, del sol i fins la setmana que ve, si deu vol, salutacions de Miquel Mestre Ginard, gràcies als participants, gràcies als oients, adeu.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

veig bé, els llocs on aniré, quan sigui el moment. I ells del seu món

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

gonna do right here is we gonna smooth it out. Come on.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càlides, on filar-te'n les àvigues al cim de les muntanyes. Però fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú, per qualsevol sendera.

en el lloc, descobriràs dins de tu el llop, que amb tu va l'infern i la glòria, que amb qualsevol decorat i en tot moment, amb qualsevol repartiment, es repeteix la història. Que fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú,

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: continuació escoltareu una remissió.
1: Benvinguts, oients de Rondalles Viatgeres. Som Estel Font i vos acompanyaré a viatjar arreu del món amb una mirada de turisme més responsable.
2: Jo som na Maria del Mallador i posarem al mapa les paraules, les històries i tot allò que no surt a les guies. Comencem!
3: Amb ganes de viatjar.
4: Molt bona tarda a tothom, moltes gràcies per venir. Estem molt contents avui de fer un programa en directe aquí en aquesta terrassa tan agradable del teatre. Avui anem a començar un viatge i a finalitzar-lo també. Anem a finalitzar un viatge que ha durat 2 anys, 2 temporades. Estem supercontentes de poder haver arribat a aquest final i tenim moltes ganes de començar un tercer, però necessitem un descans aquest estiu, amb la qual és un plaer poder-ho fer aquí al nostre poble. I en primer lloc, donar les gràcies a l'Ajuntament d'Artà, a Andrea, que està aquí, per tota la bona acollida, tot el muntatge i per poder fer aquest programa de les jornades interculturals de l'Ajuntament. Donar les gràcies també a en Tomeu, perquè en Tomeu el veieu aquí sentat, però avui hauria d'estar tocant el trombó amb la banda en els cavallets de Sant Antoni de Pàdua. I clar, no ho podia fer tot, ja ha hagut de triar i ha triat venir aquí. Vull dir que gràcies, Tomeu. Gràcies també a Aina i en Jordi de la cafeteria d'Artà. Gràcies a tots els col·laboradors que sou aquí, a Namà, que per ser-hi sempre, i a tots els que ens acompanyeu avui. L'Ajuntament d'Artà ens ha preparat un petit refrigeri, vull dir que si al llarg del programa voleu venir aquí a menjar, en Andrea ho prepararà i podeu anar menjant, no cal esperar al final. D'acord? Tot teu, home.
5: Vinga, va, començam. Bueno, idò, com bé diu Nestel, són 2 temporades que hem visitat molt de països arreu del món. Hem descobert noves cultures, nous paisatges, noves maneres de veure el món, però al final hem arribat a una conclusió molt senzilla, que allò que ens separa és visible i allò que ens uneix és invisible. I precisament avui volem parlar d'aquest fil invisible, d'aquest fil que uneix pobles, persones, cultures i generacions. Així que començarem amb una primera cançó.
4: Sí, hem convidat amb en Lluís Gili, que en Lluís és una persona molt estimada al poble, amic nostre, cantautor, director de Necaragol, una persona molt involucrada en totes les polítiques culturals de Llevant, i li vàrem demanar si podia venir a cantar-nos una cançó d'ell pròpia. I ens ha escollit una cançó molt bonica que va sobre la llibertat. És una cançó que parla de l'amistat, de les aventures compartides i de gaudir del camí sense preocupar-nos una mica del destí, que sempre és una mica el que nosaltres anem lluitant i que l'any passat aquí ja vàrem recitar Itaca, que també va d'això. El tema està ple d'optimisme i ens anima a viure amb llibertat i a no perdre mai el somriure. Endavant, Lluís.
6: Se sent, no? Sí, això no. Sí, se sent de fora. Aquesta cançó ja era això de prendre un viatge que tots hauríem de prendre a qualque moment de la nostra vida. No importa qui, no importa on, no importa quan. La qüestió és cercar la llibertat. Cadascú té la seva llibertat personal.

0: Gràcies.
1: Moltes gràcies, Lluís. Doncs anem a seguir amb una mica de literatura. Com tots sabeu, aquest any celebrem el centenari del naixement de Blai Bonet, un dels grans escriptors de Mallorca i un poeta universal. És un home que va convertir la paraula en una manera de viatjar. I aquest senyor no només viatjava, sinó que imaginava. Després hem trobat un poemari molt adient per al dia d'avui, que es diu Nova York, i ell no va estar mai a Nova York, curiosament. Després, en Lou Reed, que és el músic famós que tots coneixeu, va definir la seva obra com extraordinària, i en un moment que ell estava a Nova York, recitant amb una traducció en anglès aquest poemari de Nova York, li varen demanar quan va estar ell aquí, en quin moment, i clar, els mallorquins que eren allà van dir tut-turu-tu, perquè no hi havia anat mai, amb la qual és extraordinari que un poeta nostre pugui anar a Nova York i que figures tan destacades puguin recitar-lo en anglès, els hi pugui agradar tant. Fins i tot en Lou Reed, quan el trucaven per telèfon, ell tenia un contestador automàtic que era ell recitant en Blai Bonet en anglès, que em va semblar una cosa supercuriosa. Després d'aquest poemari hem convidat Natxís Catous del Club de Lectura perquè ens pugui venir a recitar un poema. El poema que ens recitarà serà Lloc iniciàtic. Vull dir que xisca, tot teu.
2: Lloc iniciàtic. Hi havia necessitat de donar la volta a les coses. Si continuaven el seu camí de vegetacions i d'exsudacions gomoses que el tenien covat sota les ales d'una lloca didàctica, la vida, la seva jove, corria pena de la vida. No feia res més que veure passar els dies com un rest de murtre que va d'un pal a un altre pal. Pula era el nom de la possessió i de les cases que ell havia a les terres de turons i saragalls que hi ha entre el Puig de Randa i Montuïri. No sóc un àngel, no sóc un home. Ho pogué dir davant la llarga façana alta, color de crosta de pa, amb dues fileres de finestres talment boques de forn, emblanquinades de fresc, en calç, mesclada amb una grapadeta de sofre, perquè el marès fot semblança de pa d'o posat al temps. Per res del món preguntaria res a qui me digués que ho sap tot. El lledoner, davant el portal redó, tenia l'ombra llarga i arredonida com el núvol d'en Jordà, que et senyal de ploure quan s'aixanca damunt Cabrera. Es m'esté transcendir el núvol del propi pensament, es m'esté preparar l'entrada a l'estat de gràcia, perquè el futur no existeix. Existeixen les llibertats. I enfront, una mica de biaix dels bosquets d'alzines, clapes clares de pinerets de pula, Randa era la blavor de la pedra alta en coves on el misteri hi era real i sensible, però amb mates de mollera roquera, picardies de menuda i mil·lenària florida guerrillera, roserets de fulla menuda que fan la rosa mallorquina de quatre fulles color d'os de sípia. De les ombres blavoses, esclarissades estant, Randa era un temple sense església que engolia i prenia els esperits de que miràs fit a fit amb les mans plegades per les acopades ales de la pietat. Els pins, les mates, les alzines tenien la verdor i feien olor del segle d'enguany, de la veritat sense remei, d'organització per combatre la virtut. Les roques, però, les escletxes en la ruda que enguaita ferrada en un dit de terra que s'hi ha escolat en l'aigua del ploure, el lloc blanquinós de les covasses com paladars de calç viva, els afuats i amagadissos conills de vermell ull com els crítics. Tot, tot era el mantell natural premeditat amb acoloriment de les races de vegetacions que tapaven i arrasaraven el lloc, dels llocs on els enflorits realitzaven les dues diades de l'encetament, a les quals una gernació d'estols i de plecs eren vinguts a peu, carregats amb farcellets de roba de quadratí i serrietes, en les quals duien pa i coses, per fer aquella iniciació que començava a randa, segon replà el paladar de Gràcia, tercer Sant Honorat, on les dones restaven fora, com els coloms i els testicles, perquè el mal està en el rebre. Mentre els homes de jovent entraven cap endins com un jacint que no té fi baixa la terra, per tal de l'endemà, a cura, tastar el fet de ser anterior o posterior i sabre la introducció d'un futur en l'acte lliure de l'amor. Santanyí, Cala Figuera, abril de 1988, març de 1990.
1: Moltes gràcies, Xisca. Ara anem a continuar amb una lectura que es diu, que també és de viatges, que es diu Cap a la fi del món, d'en Carles Algué. És una novel·la que parla de l'instint de supervivència i de tirar endavant quan tot es capgira, que és molt el tema que estem tocant molt aquí, avui.
2: I d'avui llegiré un parell de capítols, dos, serà curtet. Això passa un 24 d'abril a Torres del Paine, Xile, a 880 quilòmetres d'Ushuaia. El seu objectiu era arribar a Ushuaia des de Buenos Aires. El dia és un recorregut impressionant, crec que de 6.000 quilòmetres aproximadament. I aquest capítol diu: camina. No havia estat mai tan cansat ni fer pols com ara. Em costa fins i tot escriure. Sense cap mena de dubte he subestimat la ruta o m'he sobrevalorat. Segons el meu pla, avui havia de dormir en un campament que era a unes 5 hores de l'entrada del parc, però quan ja n'havien passat més de 10, l'àrea d'acampada encara no havia aparegut per al lloc. Així que he acabat plantant la tenda com he pogut al mig del bosc. Ara mateix no tinc ni idea d'on em trobo, però calculo que de que haver caminat uns 30 quilòmetres per un terreny muntanyós, ple de forts desnivells, en zones fangoses i d'altres plenes de roques. No ha parat de ploure en tot el dia, en ràfegues d'aigua i neu, i durant una estona el vent era tan intens que he hagut de pujar la muntanya a 4 grapes per no caure. Tot això amb el pes de la tenda, la roba d'abric, els estris de cuina i el menjar previst per 8 dies carregat a la motxilla. La pell dels meus bessons té un color blanquinós, però el pitjor de tot són aquestes botes de muntanya vees que em van donar, dures com una roca i pesants com un mort. Tinc els peus plens de butllofes i parts de la pell en carn viva. I per acabar-ho d'arreglar, fa una estona m'he pres un got de llet en pols per intentar recuperar forces, però l'he vomitat. No sé com se'm va ocórrer que fer el circuit sense era una bona idea. Hauria d'haver seguit el consell del Key. Encara li hauré de donar la raó i les nostres trobades resultaven ser un senyal. Per més bé que ens sentís ahir, no puc obviar que estic malalt. Què esperava? No sé què em penso que són, que a vegades, si ja m'hauria costat fer aquesta ruta sense estar infectat. Com vaig poder ser tan estúpid? No entenc com ho faig per arribar a prendre tantes decisions equivocades. En què collons pensava? La veritat és que estic espantat. He estat revisant el mapa una vegada i una altra, del dret i del revés, per intentar entendre on he anat a petar. Temo que m'he desviat força del camí principal, ja que és impossible que aleshores que he caminat no hagi trobat el campament ni m'hagi creuat en ningú. Torres del Paine. Segona nit perdut. Excepte alguna àguila i un parell de guanacs llunyans, avui tampoc no m'he creuat ni una ànima. Aquest matí he decidit provar de tornar a l'entrada del parc. No em veia capaç de seguir 7 dies més en aquestes condicions i he pensat que seria més fàcil desfer el camí de tornada perquè almenys el paisatge en sonaria, però estic començant a perdre la noció del meu entorn. Potser aquests són els símptomes previs a la mort. Estic perdut de veritat o és producte de la meva percepció? No sé quantes hores he estat caminant avui, ni tan sols sé si he aconseguit avançar gaire respecte a ahir. He vomitat, m'he forçat a menjar i he tornat a vomitar. M'he plantejat fer una foguera, el fum es veuria de lluny, però tot està molt humit i fer foc està prohibit després de l'últim incendi que hi va haver al parc. A més, sincerament, no sé si vull que em trobi ningú. He arribat fins aquí tot sol i he de sortir-me'n tot sol. I si ho aconsegueixo, en comptes d'acabar a Ushuaia, podria acabar a les Torres del Paine. Podria anar tirant amb el menjar que tinc fins que se m'acabin les forces. No és la fi del món, però s'hi assembla bastant. En el final, arriba a Ushuaia, que és el seu destí, i amb un aprenentatge del seu viatge.
1: Exacte, això és una mica com el viatge d'Itaca, no? Que el més important sempre és el viatge, i l'aprenentatge del camí més que no passa el destí final.
2: Exacte.
1: Doncs xiscatós amb tots vosaltres, moltes gràcies. Doncs bé, ara continuarem amb una petita reflexió d'Anna Mà, que és molt interessant en el punt que estem ara.
0: Sí, bueno, moltes gràcies, Xica. Ha estat superinteressant i molt agradable. Sí, realment, bé, tot el que duim del programa fins aquí mos du fer una petita reflexió sobre la manera una mica que tenim de viatjar, no? Moltes vegades a través d'un llibre no importa haver estat en aquell lloc, sinó simplement amb un bon llibre que te transporta en tot aquest transcurs del viatge transformador i arribar a un lloc, a vegades sembla que inclús hi has estat, no? I se genera com aquesta espècie com de part emocional màgica que te connecta, inclús a vegades llegint un llibre que després has estat en aquell lloc,

0: i que de qualque manera aproximar-nos en el producte local, a la gent d'aquell lloc, en els mercats, a les tendes, a totes les persones que encara realitzen a través de l'artesania, vidre, totes aquestes qüestions crec que és molt interessant i moltes vegades a través de llibres també hi ha un aprenentatge molt bo per després agafar idees i quan som allà poder-ho disfrutar millor, no?
1: Exacte, tota la gent que... Sena, que no, ara. Tota la gent que ens dediquem una mica al turisme hem començat molts viatges a través d'un llibre, vull dir que els llibres són grans fonts d'inspiració de viatges i de fet moltes vegades com en Blai Bonet, que ha fet grans descripcions i no hi ha estat mai. I gent del propi país ho consideren una de les millors descripcions del seu paisatge i no ha estat mai en el territori, que és un tema curiós i que veus de la magnitud d'una persona quan sap escriure molt com pot arribar a definir un territori. Doncs bé, ara canviem totalment de registre, ens anirem a la música, un dels grans temes universals que uneix països, persones, llenguatges i durant molts anys hem tingut melodies, no? Hi ha melodies que estan cantades en una llengua que no és la nostra i ens emocionen. Hi ha cançons que ens fan recordar moments importants de la nostra vida, no? Que igual hem tingut una cançó i al cap de 20 anys te la tornen a posar i et transporten en aquell lloc, en aquell moment, i tornes a viure aquella experiència i t'emociones i dius, buah, feia 20 anys que no l'escoltava, quina meravella. Doncs és un altre fil invisible de connexió entre persones, no? La música. És un llenguatge universal que no necessita de diccionaris ni de fronteres i és un dels grans fils invisibles de la humanitat i que és molt necessari. Na Maïta, que avui està aquí sentada, molts dies ho dèiem, no? A vegades quan hi ha poesia sempre hi falta una mica de música per poder, i quan tenim un poema poder musicar aquest poema el portes molt més lluny, vull dir que aquests arts interdisciplinaris que els podem anar com avui, no? Que podem escoltar un recital, tenir música, ho fa molt més ple tot plegat. Doncs bé, durant dues temporades hem tingut la sort de conèixer persones arribades des de molts llocs. L'any passat vàrem tenir el plaer de fer Itàlia, avui tenim a tota la família italiana aquí sentada. La seva filla és na Chiara, el seu pare va arribar fa molts anys, de turista, es va enamorar d'una mallorquina. Ell va néixer a Nàpols, va viure gran part de la seva vida al nord d'Itàlia i tenen dues filles bilingües, no? Na Chiara, ja ens va venir a cantar l'any passat, és molt bona cantant, i l'hem convidada també aquest any a cantar amb nosaltres, la Laura Pausini, que entrarà una cançó que es diu Invenceno. Vull dir que endavant, Chiara. Endavant.

0: mare
1: canta super bé.
0: Vaja, i tant.
1: Està fitxada forever and ever. Sí. Tots els programes de rondalles.
0: Bueno, moltes gràcies, Chiara. Està preciosa aquesta cançó que has cantat, de veritat. Superguapi, superemocionant. O sigui que moltes gràcies. Bueno, aquesta història d'amor que ha contat Nestel, que cada programa que fem i que tractam un país diferent, pues, això és el resultat de totes aquestes històries que ens conten, no? Bé, ara començam el quadern de bitàcula, que sempre és una part del nostre programa, i avui ho farem una mica diferent, perquè aquí parlam sobre la història i la natura, però com que avui el tema és el fil invisible, no, les connexions que tenim entre els llocs que visitam i els països, anava a veure una mica sobre les històries, no, que uneixen a totes les persones que habitam aquest món, no? I durant aquestes dues temporades, com dèiem, hem viatjat per molt de països, però hi ha una cosa que sí que les dues que ens ha emocionat molt, i són totes aquestes històries que han passat de generació en generació, que ens han contat cada una de les persones que han participat en el programa, històries que han passat de pares a fills i de predins a nets, no? I que és més curiós és que moltes vegades comparteixen elements, canvien nom de personatges, canvien paisatges, personatges fantàstics de moltes d'aquestes històries, no? com bueno, historietes que ens conten tradicions i d'altres, no? Que comparteixen sobretot qüestions com la solidaritat, l'amistat, el coratge i la generositat, i que són qüestions que també ens duen a un ensenyament avui per avui, no? I precisament parlar d'aquest fil invisible que uneix les històries del món, avui ens acompanya també una de les veus que ha participat aquí a Rondalles Viatgeres, una lota que ha crescut en nosaltres en el programa rere programa i que avui ens farà una lectura d'un poema que ha escrit aquí la companya Nestel. El fil invisible, així que benvinguda una vegada més, endavant.
2: El fil invisible. Diuen que hi ha fils que no es veuen. Fils que uneixen les persones, els records, les paraules i els somnis. Com les ones de la mà, que parteixen d'una costa i arriben a una altra. Com els ocells que travessen continents. Com les històries que passen de boca en boca. Nosaltres també formem part d'aquest teixit invisible. D'un fil que uneix generacions, pobles i cultures. I mentre hi hagi algú disposat a contar una història i algú disposat a escoltar-la, el món continuarà estant unit. La mà no demana passaport, no sap de fronteres, no sap de banderes. La mateixa aigua que banya les costes de Mallorca arriba a Grècia, a Itàlia, a Turquia, a Egipte. La mateixa lluna reflecteix sobre totes les seves ribes. I potser la mà ens ensenya allò que sovint oblidem. Que abans de ser diferents, som humans. Que abans de ser llocs diferents, compartim el mateix horitzó. I que sempre hi ha un fil invisible que ens uneix.
1: Moltes gràcies, Maria.
0: Molt bé, gràcies.
1: Moltes Maria. Gràcies, Maria. Avui l'hem pogut sentir en directe. Sempre ens ha fet durant tota la temporada el recital inicial d'abans de començar el país que anem a visitar i sempre triem un autor local i ella molt amablement ens ho ha llegit superbé. A veure, les històries són una de les coses més antigues que tenim, no? Existien abans que els llibres, que internet, i les històries és el que ha fet que anessin passant de generació a generació, les rondalles, les experiències, els records, i això fa pensar en una cosa molt senzilla però molt important. Marc, per què tu creus que expliquem aquestes històries?
0: Bueno, jo crec que explicam aquestes històries perquè ens ajuden a entendre el món en el que vivim, no? I sobretot ara que estem en un món tan erràtic i tan irregular i en ocasions ens sembla una mica irreal el que vivim, amb, no? El que passa aquests sí. darrers anys. Així que a través d'aquest programa sí que crec que en el final compartim moltes històries de coneixement entre cultures, no? És a dir, cadascú aporta la realitat que ha viscut i que viu i en el final ens donem compte que hi ha moltes coses que compartim, sentiments, emocions, maneres de veure, encara que culturalment, evidentment, cadascú nascut en el seu país sí que té la seva identitat pròpia, però les preocupacions solen ser molt similars de tots. Un sigui per supervivència i altres per explorar nous territoris, però realment és un tema en comú, no?
1: És així, una mica les històries, tots recordem les històries que els nostres padrins ens van escoltar explicar de petits, no? I sempre n'hi ha una d'aquelles que se't queda i que quan et fas gran amb els anys la recordes, perquè dius, ai, aquella història, si la meva padrina me la pogués tornar a escoltar, no? A repetir i la poguéssim tornar a compartir. I són històries que tenen un contingut que sempre hi ha algun missatge que se't queda, no? I tenen la capacitat d'acompanyar-nos durant tota la vida, a vegades. I tens aquells moments de que et sents perdut i recordes aquella història que t'explicava la teva padrina i tornes a connectar i dius, la vaig a tornar a llegir, no? Tots tenim aquella historieta que ens amagada en un calaix que ens agrada de tant en tant recuperar-la i tornar una mica al sentit d'on som i cap on volem anar.
0: I tant, i tant. I recuperant també una mica totes les entrevistes que han fet al llarg de la temporada, aquest sentiment que tothom en el final recupera de la seva infantesa, no? Records, cadascú en la seva situació personal, però records molt bons, no? D'olors, observacions, coses que han volgut compartir i que...
1: Que és una mica l'essència d'aquest programa, o sigui, no només anar a trobar i anar a fer un turisme i anar a fer la foto d'Instagram i posar-te allà super superficial i arribar i penjar aquelles fotos que tothom fa i fer llargues cues. No hauria d'anar d'això la cosa hauria d'anar en un país, no, a Mallorca, i encara que no vagis a la platja més espectacular, anar a la platja que tens a davant d'on t'allotges, disfrutar-la, gaudir-la, estar tranquil, disfrutar de la companyia, dels amics, del menjar, de les costums, i una mica també és com construïm ponts entre aquestes persones que estem compartint el viatge i que al final ens trobem a tota aquesta gent que ens expliquen aquestes històries i aquest fil invisible que hem començat explicant al principi del programa segueix en tots els nivells.
0: Així és, així és. Es compartir experiències i que siguin bueno, divertides, que també entengudes, i històries molt bones, i mos comparteixen ells molt solidàriament també uns temes també que són el tema culinari, no? Que després hi entrarem una mica més en detall, però sí que això sí que és una de les coses que més també ens ha agradat, perquè tothom ens ha explicat que encara que els agrada molt la cuina mallorquina, no? Evidentment sempre tenen aquest record d'aquest plat, aquest dolç, o aquest moment en sa família que recuperen de record, no? I això també ens fa pensar que la cuina no només és una qüestió de fer un plat, sinó tot el procés i tota la part emocional i aquest fil invisible que també du a això, no?
1: Sí. Anem a canviar una mica de registre i ens n'anem a la part de natura, de flora i fauna, una mica, i com aquest fil invisible que els ocells i les plantes no coneixen ni de mapes ni de fronteres, o sigui... No anem a entrar en detall de la fauna i la flora que tenim a Mallorca, que n'hem xerrat extensament en molts altres programes, però sí que ens agradaria poder explicar la història d'una petita oranella que neix aquí en un carrer d'Artà qualsevol i dius, és un animal insignificant, i ens pensem que neix aquí i mort aquí. No, aquest animal passa una llarga temporada travessant milers de quilòmetres fins a l'Àfrica subsahariana i per la primavera torna. I quan torna i els veus, dius, ai, han tornat les oranelles, però d'on tornen aquestes oranelles? Aquestes oranelles tornen de molt lluny, perquè neixen a Europa, però se'n van a creuar el Sàhara, sobrevolen països, muntanyes, rius... Estan a l'Àfrica subsahariana, en llocs tan llunyans com pot ser el Senegal, Mali, Nigèria, i és la mateixa oranella que neix aquí i molt probablement quan tornin tornarà al seu niu. Després a vegades és curiós de dir, sap de fronteres aquest petit animalet? No sap de fronteres. I si ens n'anem en el cas d'un ocell una mica més gran, com seria el cormarí, que també neixen a les Illes Balears i aquí a Mallorca, doncs el cormarí ja va molt més lluny, perquè el cormarí se'n va cap a Madagascar i a Maurici. Després fan 10.000 quilòmetres i tornen cap a Mallorca. Després tu els veus a la primavera quan tornen i no t'ho pots imaginar que han estat a Madagascar aquells ocells a l'hivern. És com, de debò, doncs sí. És, no sé, un tema curiós, no?, que cada any emprèn un viatge cap a Maurici o a Madagascar fent tants quilòmetres I aquí, des de la pàtria del meu Tragus fins a la terra de Dodo, que és a tota la part de Madagascar, que és on hi ha l'ocell aquest, el Dodo típic d'allà. Com pot ser que aquest ocell estigui d'aquí cap allà i torni? Doncs a vegades és bo que les persones fem aquestes reflexions, perquè les persones també ens movem d'aquesta manera. I avui que estem xerrant de la interculturalitat, no només hem de pensar que som persones, hi ha molts animals que estan fent exactament el mateix. Vull dir que a vegades seria tan senzill com intentar mirar-nos els animals i comparar-nos una mica amb ells, no?
0: Sí, així és. Així és.
1: Anem a xerrar una mica de gastronomia,
0: sí,
1: que és un dels temes que
0: tema.
1: Més ens agrada.
0: Recuperem aquest tema. Bueno, realment, quan pensam en gastronomia, no només és tradició local, sinó que també és una realitat que va molt més enllà, no? Quan pensam de gastronomia, sovint pensam en receptes, formes d'identitat d'un poble, però pensam allò que consideram també nostre, no? Notam i sentim un vincle molt alineat amb la gastronomia, no només per reunir-se en família, disfrutar d'un plat, sinó també tot el procés que segueix tant quan el cuines com tots els ingredients que hi duen implícits, no? De fet, gran part dels aliments que avui consideram imprescindibles de la dieta mediterrània varen arribar de molt lluny. Per exemple, la tomàtiga, que avui és protagonista de tantíssimes receptes
1: que sembla
0: a tota la Mediterrània.
1: Supernostra i superamericana.
0: Efectivament, és originària d'Amèrica i va arribar a Europa després dels grans viatges transoceànics dels segles XV i XVI. No? Després també passa el mateix amb la patata. Inclús els cítrics, que varen arribar des d'Àsia, no? Les taronges, les llimones, que avui en dia també molt de paisatges nostres de Mallorca, pues, tenim sobretot la part de tramuntana i solla, sobretot, no? Molt identificativa.
1: Ens sembla que estan
0: les taronges, i de no. El que passa que, clar, són tots aquests productes que ens han anat arribant i que nosaltres hem anat integrant al llarg dels anys a dintre de la nostra gastronomia. No? També les espècies tenen històries extraordinàries. Durant segles varen travessar deserts, muntanyes i oceans, es pebre, la canyella, es clau, la nou noscada, varen moure comerciants, exploradors i imperis sencers, no? I que dir del cafè, una de les begudes més consumides del món. El seu viatge va començar a Etiòpia, va continuar per la península aràbiga i amb els temps es va estendre a tots els continents, no? Per tant, quan ho pensam bé, cada plat que arriba a la nostra taula és el resultat de segles de trobades entre pobles diferents. Darrere una amanida, un pa amb oli o una tassa de cafè, hi ha històries de navegants, comercials, pagesos i viatgers. Per tant, la gastronomia és molt més que alimentació, és memòria, és cultura i és identitat. Són exemples molt clars, no, de com a nivell global estem realment connectats, no actualment, sinó des de fa molts de segles enrere. No? I és molt interessant també conèixer un país a través de la seva gastronomia, perquè coneguem-lo a través de la gastronomia, coneixem la part com a més, bueno, coneixem la seva història, coneixem la part més, més de dins, no, d'aquell lloc. Així passa el mateix amb la xocolata o amb fruites tropicals que avui per avui ja en tenim pràcticament per tots els mercats. Per tant, la realitat és que la nostra cuina, i en el cas nostre de la cuina mallorquina, que sempre l'he reivindicat molt, és un exemple de realment de convivència entre cultures, perquè la nostra precisament té molt de productes que ens han vengut de molt de territoris i l'han convertida, crec, en una de les millors gastronomies. No sé si els nostres seients estiran de cosa, sí, no? Sí. Però jo soc molt reivindicativa de la cuina mallorquina. I així que aquí tenim, bueno, realment tenim molts exemples que així ho fan, no? Així que seguim amb el fil conductor de les paraules.
1: Seguim amb les paraules i les migracions, no? Perquè hi ha una sèrie de paraules que ens han arribat, que diem, són nostres, són supermallorquines, són supercatalanes. No són ni mallorquines ni catalanes, ens van arribar dels sarraïns, moltíssimes, quan varen arribar. I, no sé, per exemple, no cal anar gaire lluny per trobar exemples aquí mateix a Artà, quan entrem en una tafona i quan berenem una albergínia farcida, quan afegim una mica de safrà a un arròs, és d'aquí el safrà. Sí, però ens han arribat de molt lluny també. Les rajoles d'una casa antiga, estem emprant paraules que ens varen arribar d'una llengua àrab fa centenars d'anys. Si pensem en la mà tan present i trobem moltes paraules arribades de molts navegants de tot el món que han anat arribant, vull dir que les llengües realment no són llengües tancades, són organismes vius, mutants, I passejant per Artà, si escoltem les històries que sentim dels nostres padrins i que van passant de generació a generació, algunes tenen l'origen molt a prop i d'altres venen de molt lluny i ens pensem que són dels nostres padrins i que estan allà tancades i no, venen de moltes altres indrets del món que ens han anat fent arribar. I cada paraula té una càrrega, no? I una maleta històrica. I si ens fixem paraula a paraula, és quan trobarem persona a persona de totes aquestes persones que migren i que a vegades és com no ens els volem mirar perquè arriben aquí i és com no, nosaltres aquí estem superbé, no volem gent a treballar, ja som prous, no ens fan nosa. Però és que tot el que tenim està configurat de tota aquesta gent que han anat arribant. Vull dir que amb aquest programa podem ajudar una mica a fer-vos reflexionar que tot està relacionat a través d'aquest fil invisible que fa anys que anem arrastrant, és una mica la idea. Gràcies a tots aquests viatges, el món és una mica més ric i més divers. I amb tot això, on vull arribar? A totes les migracions aquestes que formen part d'aquest fil invisible que han mogut persones, paraules, sabors, músiques, oficis, i potser a través d'aquestes jornades interculturals ens podem aturar un moment a reflexionar sobre gent que han nascut al mateix lloc, gent que han nascut molt lluny, escoltar-nos, respectar-nos i intentar tenir un contacte amb tota aquesta gent per poder aprendre d'ells, no només que ells hagin d'aprendre de nosaltres i que s'hagin d'adaptar, que també, però vull dir que és un equilibri el que hauríem de trobar.
0: En el final, jo el que també crec, no, que també ho hem xerrat moltes vegades en els programes, és que és una feina mútua. És a dir, exacte, les persones que venen a viure aquí, evidentment que s'han d'integrar i moltes ho fan. I és un procés bastant complex, perquè ells allà deixen les seves famílies, deixen el seu territori, deixen una part de la seva identitat. Per tant, clar, trobar aquest equilibri és complex, però també per ells és una manera com de, no, de no deixar el que tenen allà i de poder-se integrar aquí. Però se'ls ha de facilitar també aquest camí. I alhora també nosaltres podem aprendre també d'aquest. És com és una cosa mútua, no, diríem?
1: És així. Doncs bé, ja anem tancant la part de migracions i paraula i anem a convidar a Chiara de nou a cantar-nos una altra cançó que es diu Ricci e Poveri, serà Perché ti amo, és una cançó molt coneguda per tots vosaltres i esperem que la disfruteu. Recordo que l'amor, l'alegria i les ganes de cantar junts són un llenguatge que tots entenem. És una cançó d'amor total.

0: Molt bé, i d'ara passàvem en el tema que sempre sí que convidam aquí en Tomeu, que el tenim aquí avui en poc silenciós, però ell sempre mos parla de tot el tema de, dels esports, de tots els països que anem fent al llarg dels programes, i avui hem enllaçat el tema en qüestió, que és el fil invisible, i ho hem fusionat i ho hem unit amb el tema dels esports.
1: Hi ha un altre llenguatge universal que també travessa fronteres, oceans i cultures. És l'esport. No importa d'on venguem ni quina llengua xerram. Quan una pilota comença a rodar, tothom entén les regles del joc. L'esport és una de les grans passions compartides de la humanitat. Per exemple, un nen que juga a futbol artà, per exemple, una atleta que practica vòlei a Tòquio, un corredor a Kènia o un equip de cricket a l'Índia comparteixen una mateixa emoció, la de superar-se, cooperar i somiar. Els grans esdeveniments esportius reuneixen milions de persones davant una pantalla o dins un estadi. Però l'autèntica màgia de l'esport no és només la competició, és la capacitat de crear comunitat, també, com no, de fer amics, de construir ponts entre persones que potser no comparteixen ni llengua ni cultura, perquè l'esport també té aquesta vertent. A Mallorca ho sabem bé. Els camps de futbol, les pistes de vòlei, les curses populars o les regates són llocs on la gent se troba, comparteix esforços i celebra èxits junts. L'esport ens ensenya valors que entenem a qualsevol lloc del món, com per exemple el respecte, el treball en equip, l'esforç, la perseverança i la solidaritat. I potser per això els noms d'alguns esportistes han arribat a convertir-se en símbols universals. No massa fora d'aquí tenim Rafael Nadal, però també fins a Lionel Messi, passant per Michael Jordan o Eliud Kipchoge. No sé si ho dic bé. Els seus noms han inspirat persones de tots els continents. Són això, referents en aquest sentit i que mos equipara. Perquè l'esport és molt més que una competició. Evidentment, traspassa fronteres també en aquest sentit. És una història compartida, un llenguatge sense traducció, un dels fils invisibles que estem parlant durant tot aquest programa que uneix la humanitat. Per tant, això, en aquest cas, l'esport, que també ens serveix per traspassar fronteres o eliminar fronteres, si també ho podem dir així.
0: Molt bé, gràcies, Tomeu. Molt bé, i de poc a poc ens anem atracant una mica en la recta final ja del programa. Com ja sabeu, sempre solen recomanar un llibre, una lectura i una pel·lícula. En aquest cas, clar, com que era la temàtica avui del programa era un poc diferent i un poc especial, que no és parlar d'un país concret, hem triat bé, aquests dos exemples, així que vos convidam a fer una lectura i a veure la pel·lícula. En el cas del llibre, us recomanam El petit príncep, és un llibre superconegut, és història d'un petit viatger que recorre diferents planetes i que a cada passa descobreix alguna cosa sobre les persones, l'amistat, l'amor i la manera com miram el món. És un llibre que podem llegir de petits i tornar a llegir de grans, perquè cada vegada hi trobam significats nous i també perquè ens recorda una idea que encaixa perfectament amb el programa d'avui, que l'essencial és invisible als ulls. Estol?
2: Quina pel·lícula. Una gran frase.
3: Sí, ja.
2: La pel·lícula que us recomanarem, que va molt en la línia del que hem explicat d'aquest fil invisible, és una pel·lícula que es diu La vida secreta de Walter Mitty. És la història d'un home corrent que viu envoltat de rutines i que gairebé sense adonar-se'n acaba embarcant-se en una aventura extraordinària que el porta per mig món, a Islàndia, a Groenlàndia, a l'Himàlaia, i visita paisatges espectaculars amb una bellesa infinita. Però el més interessant de la pel·lícula no és aquests llocs que visita, sinó la transformació d'ell mateix durant tot aquest viatge. Perquè de vegades pensem que viatjar és anar a un lloc nou, però si recordem com hem començat avui amb la història de Nova York, d'en Blai Bonet, que no hi havia anat mai, i amb el món imaginari pots arribar a pensar tant. Després és una pel·lícula molt interessant, perquè és molt psicològica, perquè ell cada situació viu la realitat i se n'imagina una altra de paral·lela de lo que ell anava a fer però no ho fa per por, per bloqueig, per lo que sigui. I és molt interessant, és com jo quan era petita i era allò, tria la teva història, aquells llibres que hi havia que molts de vosaltres potser ja no recordareu, però que començaves i tu començaves a llegir i anaves de la A a la B o a la C i anaves triant camins i segons com tu volies que anés la història t'anaves enllaçant de l'un amb l'altre. Doncs és una mica aquesta reflexió, com podem escollir la nostra pròpia vida i viure-la i no només que es quedi en un pensament imaginari cada vegada, sinó que intentar, no? Vull dir que ens ha semblat molt adient. Vull dir que ja estem a l'última part del programa, que sempre és el turisme responsable, el viatge conscient, no? En aquest cas. Quatre dades per acabar de Mallorca. Començarem amb el programa de la tercera temporada amb el turisme sostenible i una mica canyeres, perquè això s'està començant a posar molt
0: malament. Jo crec
2: molt
0: que hem d'aplicar aquesta plataforma, sí. Com a bou.
2: I nosaltres volem reivindicar...
0: Per reflexionar. Reflexionar,
2: i ser molt crítiques amb com s'està fent tot. Les Illes Balears van rebre el 2025 19 milions de visitants, una xifra rècord que només Mallorca va superar els 13.5 milions de turistes en un any. El turisme és el gran motor econòmic, tots ho sabem, però hem de mirar una mica cap a dintre i decidir si només volem viure del turisme o si volem tenir altres economies perquè no ens torni a passar com amb la pandèmia, que s'acaba el paper de vàter i ens tornem tots bojos dient on es produeix paper de vàter. Vull dir que intentem entre tots pensar com ser una mica més sostenibles com a illa, que el turisme està molt bé i nosaltres som tècniques de turisme, però no tothom s'ha de dedicar al turisme.
0: No, i tant. S'ha de diversificar, però realment sempre hi ha com no, les frases típiques que tots ja duim sentint fa molts anys, però no se transforma en una realitat.
2: No,
0: el problema? Idees tots en tenim. Se pot diversificar, per supost, però no se converteix en una realitat que cadascú de nosaltres que vivim a aquestes illes ho puguem veure. Jo sí que m'agradaria incorporar un parell de preguntes que crec que mos haurien de fer tots, que algunes una mica més evidents i d'altres que mos duen una mica reflexionar. Els hem apuntades perquè no se mos en vagi cap. Així que crec que és important pensar, sobretot, quin és el límit de Mallorca. Quants visitants pot rebre Mallorca sense perdre allò que la fa única? Com poden garantir que els nostres joves puguin continuar vivint als pobles on han crescut? Com gestionen l'aigua, els residus, el territori i els recursos que són limitats? Volen continuar creixent en nombre de turistes o han de començar a créixer en qualitat, en respecte i consciència? És necessari que tota la nostra economia depengui únicament del turisme o hem de recuperar i impulsar altres sectors com l'agricultura, la cultura, l'artesania, la innovació o la recerca? Perquè pot ser que el futur del turisme no consisteix només en preguntar-nos quant de turistes volem, sinó, sobretot, quin turisme volem, no? Arrel de lo que tu comentaves precisament en el principi, no? Hem de replantejar el model, el sistema i la manera de funcionar que hem fet fins ara perquè ja no funciona.
2: Està totalment obsolet. Tenim tota la gent al carrer amb grans manifestacions i el jovent no tenen un lloc on viure i s'han de muntar.
0: Efectivament, i recuperant també un concepte que hem comentat en el principi, hem de començar també quan viatjam, no només la gent que ve aquí a visitar-nos, no? Que ja sabem tots, no? El que significa Mallorca arreu del món i pels europeus i per molt de països en concret que mos tenen en el top, però sí que és cert que nosaltres també, quan fem un viatge a un altre país, també som una mica més conscients de quina petjada deixam en aquell país i de quina manera viatjam. No importa haver d'anar en el lloc que van milers de persones a fer una cua per fer-se una foto que ni siquiera saben
2: que han visitat,
0: de quina manera, què és el que hi ha darrere, quina història hi ha, per què? Simplement per fer una fotografia que pugis a les xarxes socials compartida amb milers i milions de persones perquè sàpiguen que tu has estat en aquell lloc, però realment l'aprenentatge que te n'has endut ha estat zero.
2: Totalment.
0: Crec que això ens ha de fer replantejar-nos certes coses com a societat i com a humanitat, no?
2: Exacte. I ara sí que arribem a la recta final del programa. Mar, ens vols fer una petita reflexió per tancar el programa del Fil Invisible d'avui?
0: Sí. Com diu Nestel, bueno, ja arribem al final. Aquest programa ha estat un programa especial, molt diferent en el que solen fer normalment. Hem descobert, recuperant el principi, no?, que la música viatja d'un continent a un altre, ens emociona, compartim llengua, compartim cultura, i a vegades és no saber exactament què significa cada una de les paraules, no te desconnecta de la part emocional. Al llarg d'aquesta temporada hem escoltat històries, rondalles, que en formes diferents es repeteixen a molts indrets del món. Hem seguit el vol de les oronelles, que comentaves tu abans, Estel, que travessen continents i ens recorden que la natura no entén de fronteres. Hem tastat una gastronomia feta de productes que han viatjat durant segles i hem vist com les paraules que pronunciem cada dia són el resultat de milers d'anys de trobades entre pobles i cultures. Des d'Artà, aquest petit poble de Mallorca obert en el Mediterrani i el món, des de la Pobla Ràdio, des de la Titoieta Ràdio Algaida, des de Ràdio Pollença i des de Ràdio Calvià, hem viatjat junts per desenes de països, hem conegut cultures diferents, hem escoltat testimonis, hem llegit literatura d'arreu i de per tot el món, o de molts dels països que han participat en els programes, i hem descobert que en el final les persones tenim molt més en comú de lo que sovint ens imaginam.
2: És així. Fa 2 anys vàrem començar un viatge per 30 països que hem descobert llocs meravellosos, però sobretot hem descobert persones meravelloses. Hem après que les fronteres existeixen als mapes, però no existeixen a les emocions, no existeixen a la música, no existeixen als contes, no existeixen a la natura, no existeixen a les paraules ni a l'amistat. I per això volem donar les gràcies per tancar amb aquest programa a tota la gent que ens heu ajudat a fer possible aquesta veu que volem donar per millorar el turisme que tenim a Mallorca. Sobretot li vull donar unes gràcies a gegants a Namà, perquè s'ha engrescat també en aquesta segona temporada que jo vaig començar sola. Realment creixent en 5 pobles de Mallorca sense ell hagués estat impossible, perquè ha estat una passada, ens ho hem passat superbé, ho hem disfrutat com les que més, però hem tingut una feinada.
0: Sí, tremenda. Jo també he aprofitat, ara t'interrompo, però moltes gràcies, sí. Estel, també per aquesta gran oportunitat. Ens ho hem passat superbé, com tu bé dius, en riu molt,
2: molt.
0: I les dues crec que han fet, també en mentor meu, un gran equip.
2: Clar.
0: I que això sigui només el principi de moltes,
2: sí,
0: rondalles.
2: He començat per ella, ara amb en Tomé, mil gràcies per donar-nos l'oportunitat de començar a emprendre aquest gran viatge que ens serveix de veu, de crítica cap a tot això, que amb aquest turisme que estem intentant reconduir. I gràcies també a Ana Maria Ginart per les lectures de cada setmana, en Xisca, que ens ha vingut a llegir, en Kiara, que ens ha vingut a cantar, amb en Cristian, que és el nostre biòleg, que avui no hi és perquè està a Barcelona, però cada setmana ens fa la flora i la fauna de tots els països, a tots els convidats de Rondalles Viatgeres de tot l'any, a Ràdio Hortà, que ens deixa sempre l'espai i que en Tomeu munta tots els programes, a l'Ajuntament d'Hortà, us torno a convidar, que aquí teniu menjar, que no quedi, per favor, i en Andrea, que és la que ha fet possible avui, i us tornem a deixar amb en Lluís, que ens farà l'última cançó. És una cançó que és idònia, no?, per acabar aquest programa. És una cançó que es titula Un trampó a Calos Camps. Ens transporta a una vetlada d'estiu vora la mà, envoltat d'amics, de música i de bons moments, i és un homenatge a les coses senzilles que ens fa feliços, i la màgia de compartir una nit cantant fins a veure sortir el sol. Moltes gràcies a tots, bona nit, bon estiu i fins la temporada que ve.
0: Gràcies.
3: Acaben de dir, però jo us convidaria a fer un sopar idíl·lic, no? Sopar idíl·lic seria un tramponet. El farem més idíl·lic encara i afegirem una rolada d'amics. En aquesta rolada d'amics hi afegirem, si voleu, un tassonet de vi. I ja que tenim els ingredients perfectes, bon anar a Calos Camps a disfrutar de la posta de sol. van et salves des d'ocres, es mares de calos cans. Quan la mà queda encalmada i mos piquen els moscars, en aquella hora tan bruixa que no és de dia ni és nit,

Fins aquí la remissió. Bordejam ara en la selecció musical de Ràdio Horta Municipal. Sense punt 9 de la freqüència modulada, sense punt 3 a la colònia o radiohorta.cat a través d'internet.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

si hagués nascut dona, hauria fet girar mansament l'antic rotlle de la patata. Mentre els nois jugaven a saltar i parar, s'enfilaven els arbres, penjaven pilotes, s'esbatossaven i pixaven dempeus per les cantonades. Si hagués nascut dona, hauria estudiat fins a quart i amb sort, potser magisteri, submisa, discreta,

Si hagués nascut dona, seguim inventant. Després d'anys d'estalvis i festeig m'hauria casat per l'església, vestit

si hagués nascut dona parlant amb l'espí. Cada dia més vella, cada dia més grassa, veient com s'envolen un a un els fills i sopant tota sola, clos a la cassola, marcits

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: No se trata de

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Good night!

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Pertar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. A Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jartanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: te miro porque muero por hacerlo. Y cuando lo hago, suspiro.
1: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Oh, ich muss jetzt auch lontan. Ich bin so einfach irrsinnig.

Jo, l'escolto. I tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.